0: día desde Radio La Vall d'Uixó, en este tercer día del mes de juny, dimecres 3, i en la previsió de l'oratge continua assenyalant calor.
1: L'oratge.
0: 21 graus de màxima, d'aça de mínima, vent del sud a 25 km hora i l'índex ultravioleta a nivell 9. Jornada completament solellada i calorosa que no oferirà capítols de núvols, els quals si seran visibles demà dijous, on la màxima arribarà als 30 graus i el vent serà del noroest en força 20 km hora. Per tant, volem saber si el dia 1 de juliol continua endavant i s'anuncia de l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, de que s'obriran les piscines de Sant Josep o el parc aquàtic.
2: Bueno, ens van comprometre i així ens va fer saber la concessionària que l'1 de juliol i les piscines han d'estar en funcionament i estem treballant a contrarrellotge, tot el món pressionant a tot el món per tal de que així siga, no? Perquè estem veient també pues, que les altes temperatures s'han adelantat, no? I cada vegada pues, bueno, això és el que tindrem i que per tant pues, és necessari obrir aquest projecte que a més és un dels projectes que més il·lusió, més cor i més il·lusió de visió de futur li hem posat en molts anys, no? Un projecte que va néixer fa molt de temps i que se va materialitzar en aquest estiu. Així que, bueno, n'hi ha molta expectació per part de les famílies.
0: Pues això per a l'1 de juliol, el que ja se va recepcionar l'obra és la del Museu de la Fàbrica de la Llum. I això és el que ens contava.
2: I vos puc adelantar que és un edifici modern, és un edifici que posa la Vall en el mapa, que ja els agradaria a alguns barris de la ciutat de València tindre un edifici tan xulo com el que hem deixat i que pràcticament ja està preparat per a fer el que estem fent, no? Que és planificar la primera de les exposicions, que tal vegada en un mes podem tindre preparada, que anirà sobre la història de la Vall.
0: I recau també per al Partit Popular per la no assistència a la manifestació en defensa dels docents en vaga, en defensa de l'escola pública que va recórrer alguns carrers de la Vall la vesprada del dilluns.
2: A mi ahir, després de veure a 1.000 persones de la nostra ciutat manifestar-se en favor de l'educació de totes i de tots, el que me sorprèn és que crec que la Corporació Municipal estem per acompanyar a les nostres festes en les coses boniques, no? Per exemple, acompanyar-los a un empedrau, però també estem per acompanyar al nostre poble l'educació pública, no? I que ahir el Partit Popular de la Vall no acompanyara als mestres, als professors i als familiars en una manifestació tal vegada històrica educativa a la nostra ciutat, pues diu molt de a on volem estar cadascú, del que volem defensar cadascú, perquè jo sempre defensaré l'educació pública, que és la de totes i la de tots, i és a la que li odec tot.
0: I per ara també cap a aquesta decisió que comunicava l'alcalde de Nules, David García, a inici de setmana.
2: Nosaltres no tenim un horari fijo que pugues intuir o pugues planificar la teva vida o poder apuntar, no sé, a classes d'algo que vulgues anar, no? Perquè no tens aquest horari fijo, no? Aleshores, en aquesta part personal entenc perfectament i empatitze en l'alcalde de Nules, no? Però en la part política em sorprèn, perquè el que hem estat veient durant els últims mesos de la seva tasca política també al partit pues donava mostres de tot el contrari, no? Però, en fi, vull aprofitar també per enviar-li una abraçada a David, que ha estat company i que, bueno, que hem treballat junts i...
0: L'Ajuntament de la Vall posa en marxa l'ADI, un nou servei de suport al desenvolupament infantil i a les famílies. Regidor de Servei Social, Jorge Marquès.
3: Es ofereix un nou servei a la ciutadania. Destacar que al voltant de tot el País Valencià només hi ha 12 centres arreu de tot el territori, que al nord, així a les comarques del nord, només comptem amb 3, o a la ciutat de Borriana o a la Mancomunitat de l'Alt Palància, i el tercer així a la Vall d'Uixó. Per tant, és un recurs innovador que va ser incorporat al contracte de programa fa 4 anys.
0: Conchi Martínez es psicóloga del centro.
4: Tiene como varias actividades dentro del conjunto de actuaciones que se realizan. Por una parte se ofrecen actuaciones de prevención a nivel de sensibilización de la población, ¿no? Es muy importante trabajar con las familias y sensibilizar sobre la importancia de los buenos tratos.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
0: Serem a la comarca i escoltem que el creixement poblacional de Moncofa s'arreplega en dades, 600 llicències d'obres en marxa i un increment de 1.600 persones en 5 anys. Així ho reflecteixen aquestes dades que acabem de nomenar, que són extretes de l'Institut Nacional d'Estadística. I en Almenara, el pressupost municipal del 2026 ha quedat aprovat inicialment de manera automàtica després de finalitzar el termini legal sense presentar-se una moció de censura. Els comptes iniciaran ara el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions abans de la seva aprovació definitiva i entrada en vigor. I al costat d'Almenara, la Llosa, aquest cap de setmana, ja dona el tret d'eixida a les piscines municipals. Alcalde Ximo Llopis.
6: I està tot preparat per a poder obrir este cap de setmana i que la gent comence a disfrutar, no?, d'aquestes magnífiques instal·lacions de les piscines municipals que tenim en la nostra localitat. Pues te porta que també es fer contratacions. Al final contratem tres persones del municipi, en este cas una taquillera i, bueno, taquillera limpiadora, que fa les dues funcions, i a la vegada també, pues, els dos socorristes, no?
0: Parlava també l'alcalde de La Llosa que s'accedirà a les pistes esportives mitjançant un QR.
6: La novetat que és el final municipal, l'hem instal·lat un sistema de QR,
0: sí,
6: que fins ara, pues, bueno, pues, teníem les persones que controlaven l'entrada, la eixida de la gent que usuària del gimnàs,
0: uh-huh,
6: i ara en este nou sistema, automàticament en el mòbil, en el QR, l'aproximes al dispositiu que n'hi ha a l'entrar.
0: I podran entrar, reservar pista, pagar, traure bonos, etc. I tanquem amb el president de la UDE, Ximo Guzmán, altes, baixes i una pretemporada que arrencarà la darrera setmana de juliol.
7: Falta, de set que va ficar Rupert, faltava Monti i Fuentes, que estaven renovats també, són nou. I ha firmat Enric Cuixart, que és fill d'Enric Cuixart, que jugava en el València, que jugava central en l'Utiel. I han firmat a Sento, que és un lateral dret que l'any passat estava en l'Alzira i fa dos temporades estava en el Soneja. Vol dir que anem fent poquet a poquet, a lo millor estem parlant així i el míster en té un mig tancat. Si en tenim 9 i podem arribar a 25, jo crec que a 25 no arribarem perquè sempre s'espera a veure si en Nadal i això, pues, no es pot entrar algú. Pues jo crec que havent-ne fitxat dos, crec que n'hi ha per ahir dos més que estan per ahir a mig apuntalats, vol dir que estem en 13, pues jo crec que 8 o 9 més firmarà poquet a poquet, anirem firmant-ho. N'hi ha baixes importants, Rafa, Luismi, Tendero, Ricard, Ivan García, Mejina, Aiman, bueno, hi ha unes baixes, sí. L'altre no ho sé cert encara, però estem ahí, el míster està però millor intentant en algú més renovar i en algú, pues, intentar. Jo el que t'he dit antes, jo mentre no tinc la confirmació tampoc puc
0: renovar. I quan començarà la pretemporada?
7: Pues crec que ho tenim més programat per l'última setmana de juliol.
0: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, mestre Rodrigo Dotze.

0: Buen día desde Radio La Medusa, este tercer día del mes de juny, dimecres 3, y en la previsió de l'oratge continua assenyalant calor.
1: L'oratge.
0: 28 graus de màxima, d'assa de mínima, vent del sud a 25 km hora i l'índex ultravioleta a nivell 9. Jornada completament solellada i calorosa que no oferirà capítols de núvols, els quals si seran visibles demà dijous, on la màxima arribarà als 30 graus i el vent serà del nord-oest en força 20 km hora. Per tant, volem saber si el dia 1 de juliol continua endavant i s'anuncia de l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, de que s'obriran les piscines de Sant Josep o el parc aquàtic.
2: Bueno, ens van comprometre i així ens va fer saber la concessionària que l'1 de juliol i les piscines han d'estar en funcionament i estem treballant a contrarrellotge, tot el món pressionant a tot el món per tal de que així siga, no? Perquè estem veient també pues, que les altes temperatures s'han adelantat, no? I cada vegada pues, bueno, això és el que tindrem i que per tant pues, és necessari obrir aquest projecte que a més és un dels projectes que més il·lusió, més cor i més il·lusió de visió de futur li hem posat en molts anys, no? Un projecte que va néixer fa molt de temps i que se va materialitzar en aquest estiu. Així que, bueno, n'hi ha molta expectació per part de les famílies.
0: Pues això per a l'1 de juliol, el que ja se va recepcionar l'obra és la del Museu de la Fàbrica de la Llum. I això és el que ens contava.
2: I vos puc adelantar que és un edifici modern, és un edifici que posa la Vall en el mapa, que ja els agradaria a alguns barris de la ciutat de València tindre un edifici tan xulo com el que hem deixat i que pràcticament ja està preparat per a fer el que estem fent, no? Que és planificar la primera de les exposicions, que tal vegada en un mes podem tindre preparada, que anirà sobre la història de la Vall.
0: I recau també per al Partit Popular per la no assistència a la manifestació en defensa dels docents en vaga, en defensa de l'escola pública que va recórrer alguns carrers de la Vall la vesprada del dilluns.
2: A mi ahir, després de veure a 1.000 persones de la nostra ciutat manifestar-se en favor de l'educació de totes i de tots, el que me sorprèn és que crec que la Corporació Municipal estem per acompanyar a les nostres festes en les coses boniques, no? Per exemple, acompanyar-los a un empedrau, però també estem per acompanyar al nostre poble en l'educació pública, no? I que ahir el Partit Popular de la Vall no acompanyara als mestres, als professors i als familiars en una manifestació tal vegada històrica educativa a la nostra ciutat, pues diu molt de a on volem estar cadascú, del que volem defensar cadascú, perquè jo sempre defensaré l'educació pública, que és la de totes i la de tots, i és a la que li odec tot.
0: I paraules també cap a aquesta decisió que comunicava l'alcalde de Nules, David García, a inici de setmana.
2: Nosaltres no tenim un horari fijo que pugues intuir o pugues planificar la teva vida o poder apuntar, no sé, a classes d'algo que vulgues anar, no? Perquè no tens aquest horari fijo, no? Aleshores, en aquesta part personal entenc perfectament i empatitze en l'alcalde de Nules, no? Però en la part política em sorprèn, perquè el que hem estat veient durant els últims mesos de la seva tasca política també al partit pues donava mostres de tot el contrari, no? Però en fi, vull aprofitar també per enviar-li una abraçada a David, que ha estat company i que, bueno, que hem treballat junts. I
0: l'Ajuntament de la Vall posa en marxa l'ADI, un nou servei de suport al desenvolupament infantil i a les famílies. Regidor de Serveis Socials, Jorge Marquès.
3: Es oferís un nou servei a la ciutadania. Destacar que al voltant de tot el País Valencià només hi ha 12 centres arreu de tot el territori, que al nord, així a les comarques del nord, només comptem amb 3, o a la ciutat de Borriana o a la Mancomunitat de l'Alt Palància, i el tercer així a la Vall d'Uixó. Per tant, és un recurs innovador que va ser incorporat al contracte de programa fa 4 anys.
0: Conchi Martínez es psicóloga del centro.
4: Tiene como varias actividades dentro del conjunto de actuaciones que se realizan. Por una parte se ofrecen actuaciones de prevención a nivel de sensibilización de la población, ¿no? Es muy importante trabajar con las familias y sensibilizar sobre la importancia de los buenos tratos.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
0: Serem a la comarca i escoltem que el creixement poblacional de Moncofa s'arreplega en dades, 600 llicències d'obres en marxa i un increment de 1.600 persones en 5 anys. Així ho reflecteixen aquestes dades que acabem de nomenar, que són extretes de l'Institut Nacional d'Estadística. I en Almenara, el pressupost municipal del 2026 ha quedat aprovat inicialment de manera automàtica després de finalitzar el termini legal sense presentar-se una moció de censura. Els comptes iniciaran ara el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions abans de la seva aprovació definitiva i entrada en vigor. I al costat d'Almenara, la Llosa, aquest cap de setmana, ja dona el tret d'eixida a les piscines municipals. Alcalde Ximo Llopis.
7: I està tot preparat per a poder obrir este cap de setmana i que la gent comence a disfrutar, no?, d'aquestes magnífiques instal·lacions de les piscines municipals que tenim en la nostra localitat. Pues te porta que també es fer contratacions. Al final contratem tres persones del municipi, en este cas una taquillera i, bueno, taquillera limpiadora, que fa les dues funcions, i a la vegada també, pues, els dos socorristes, no?
0: Parlava també l'alcalde de la Llosa que s'accedirà a les pistes esportives mitjançant un QR.
7: La novetat que és el final municipal, l'hem instal·lat un sistema de QR, sí, que fins ara, pues, bueno, pues, tenia majors persones que controlaven l'entrada, la eixida de la gent que usuària del gimnàs, uh-huh. I ara en este nou sistema, automàticament en el mòbil, en el QR, l'aproximes al dispositiu que n'hi ha a l'entrar.
0: I podran entrar, reservar pista, pagar, traure bonos, etc. I tanquem amb el president de la UDE, Ximo Guzmán, altes, baixes i una pretemporada que arrencarà la darrera setmana de juliol.
8: Falta, de set que va ficar Rupert, faltava Monti i Fuentes, que estaven renovats també, són nou. I ha firmat en Ricuchard, que és fill d'en Ricuchard, que jugava en el València, que jugava central en l'Utiel. I han firmat a Sento, que és un lateral dret, que l'any passat estava en l'Alzira i fa dues temporades estava en el Soneja. Vol dir que anem fent poquet a poquet, a lo millor estem parlant així i el míster en té un mig tancat. Si en tenim 9 i podem arribar a 25, jo crec que a 25 no arribarem perquè sempre s'espera a veure si en Nadal i això, pues, no es pot entrar algú. Pues jo crec que havent-ne fitxat dos, crec que n'hi ha per ahir dos més que estan per ahir a mig apuntalats, vol dir que estem en 13, pues jo crec que 8 o 9 més firmarà poquet a poquet, anirem firmant-ho. N'hi ha baixes importants, Rafa, Luismi, Tendero, Ricard, Ivan García, Mejina, Aiman, bueno, hi ha unes baixes, sí. L'altre no ho sé cert encara, però estem ahí, el míster està però millor intentant en algú més renovar i en algú, pues, intentar. Jo el que et deia antes, jo mentre no tinc la confirmació tampoc puc
0: renovar. I quan començarà la pretemporada?
8: Pues crec que ho tenim més programat per l'última setmana de juliol.
0: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, mestre Rodrigo Dotze.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvinguts i benvingudes un dia més, tercer dia ja del mes de juny, dimecres, dia 3, avui per avui, plana baixa de ràdio La Vall d'Uixó. En un dia en què està, com poden comprovar, plenament solellat, en una temperatura agradable, si em permeten l'expressió, home, agradable són 26 graus, en dies que ha sigut pitjor. Que anem de cara a l'estiu i que convé, com sempre fem, recordar en esta època de l'any que estan prohibides les cremes agrícoles des de ja i fins l'octubre. Això és el que ens recordava el regidor d'Agricultura en el dia d'avui, Marc Seguer.
1: Per tal d'evitar el risc d'incendis forestals, com marca també la normativa autonòmica i el pla local de cremes de la Vall d'Uixó, que era prohibit cremar restes agrícoles vegetals de l'1 de juny fins al 15 d'octubre. Aquesta prohibició és en aquells llocs que estan en zona d'influència forestal, és a dir, estar a 500 metres de terrenys forestals, que inclou tant la muntanya com el barranc, i només es permet cremar en aquelles zones que estan a més de 500 metres de zona forestal en nivell d'emergència 1 i només fins a les 11 del matí, evitant així les zones de més temperatura. Si algú té dubtes si està dins de la zona d'influència forestal o no, pot mirar el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana o pot apropar-se a la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, on li consultarem en el visor cartogràfic si pot cremar o no. En una situació actual d'emergència climàtica, en les temperatures tan elevades que estem tenint ja en maig i en este juny que entrem, doncs és de vital importància reduir al màxim qualsevol risc que tinguem d'incendis forestals, i per això aquesta prohibició, que com dic, s'alçarà fins al 15 d'octubre d'este mateix any.
0: Vinga, que estem comptant les hores ja per a l'1 de juliol, per a estrenar la piscina de Sant Josep o el parc aquàtic. Tania Baños, alcaldessa.
2: Bueno, ens van comprometre, i així ens va fer saber la concessionària, que l'1 de juliol i les piscines han d'estar en funcionament, i estem treballant a contrarrellotge, tot el món pressionant a tot el món per tal de que així siga, no? Perquè estem veient també, pues, que les altes temperatures s'han adelantat, no? I cada vegada, pues, bueno, això és el que tindrem, i que per tant, pues, és necessari obrir aquest projecte, que a més és un dels projectes que més il·lusió, més cor i més il·lusió de visió de futur li hem posat en molts anys, no? Un projecte que va néixer fa molt de temps i que se va materialitzar en aquest estiu. Així que, bueno, n'hi ha molta expectació per part de les famílies, dels xiquets i de les xiquetes.
0: I també n'hi ha molta expectació per part de les famílies, dels xiquets i de les xiquetes del Festival de Maig als Barris, que arriba ja este primer cap de setmana de juny. Però este primer bloc anem a dedicar-lo a Nules. De seguida estem parlant amb Guillermo Latorre i amb Ramon Lucas. Comencem.
3: Hoy por hoy de la primavera.
4: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más.
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Yo combino.
8: Ella combina.
7: Todos podemos combinar.
8: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
8: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
8: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
7: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
8: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
9: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
0: els pròxims minuts tot el protagonisme va tindre el municipi de Nules, que per cert, pues ja veuen com han començat la setmana. Des de aquest moment, des d'entonces fins ara, pues pràcticament en algun altre moment ha continuat teixint, no? Aquesta notícia, aquest comunicat que feia, aquesta declaració que feia l'alcalde David García. Fins i tot ja saben que ahir la pròpia alcaldessa de la Vall, Tania Baños, li van preguntar sobre el tema. Entenia la part personal i privada, l'entenia tota, al 100%. David va començar en 24 anys, Tania tenia 25, per tant, crec que són coetànies també en el temps. Òbviament, després Tania Baños, la part política, ell no ho comprenia ja tant, no? Perquè semblava que en les darreres fetges, pues, David García, quan parlava, pues el veia il·lusionat en un projecte que també va tindre paraules el dilluns i va dir que sentats no les continuaria, que encara hauria millors resultats, que ell estaria ahí, etc. Bueno, d'algo d'això també parlarem, les convidats que tenim de Nules que han vingut i que agraeix la seva presència, però tenim més coses que parlar. Avui ens acompanyen Guillermo Latorre i Ramon Lucas. Com esteu? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Vicent.
11: Molt bon dia, Vicent.
0: Així vos pregunto, si lo del dilluns vos va pillar per sorpresa, no sé què aneu a dir-me, sí, no. Igual no tant, no, Ramon?
11: Bueno, a nosaltres pues, ja feia uns dies que David vos havia comentat la seva intenció. Nosaltres no tenim més que respectar la seva decisió. Per una part l'entenem perfectament. David va entrar molt jove, ha estat molts anys, i David, si té una cosa, és que el que fa ho fa al 100%. Entonces no tenia espai per res més, ni tenia espai per a família, ni tenia espai per a amics, ni tenia espai per a viure. Entonces, pues clar, plega un moment que les persones tenim que saber quan n'hi ha prou en benefici d'ell i moltes vegades en benefici de tots els que tens al alrededor. Uh-huh. Entonces, pues, a mi m'hauria agradat molt que haguera seguit David al peu del canyó i junt amb nosaltres, però bueno, la decisió és seva, i per una part, la veritat és que per la part personal l'entenc, inclús m'alegre que hagi pres aquesta decisió.
0: I per la part política, Guillermo, com va dir David García, centrar no s'acaba així, tot el contrari. Centrar es comença d'ací, possiblement un nou període.
10: És el que va comentar David en la roda de premsa, i és el que tots creem, no? La família de Centratge. David és una peça fonamental en el projecte. El projecte sense David no se podia entendre, perquè de fet el projecte naix en ell, no? Conjuntament amb César Estanyol, però l'ideòleg, el pare, diguem, de Centratge és i serà sempre David, i la seva ausència l'anem a notar indudablement. David, com David no hi ha cap, ell és un monstre polític, i David pareix que ho puga acaparar tot, no? És tan fort psicològicament i serveix, és tan vàlid per passar de la política a la local que és un monstre. No obstant, que David se'n vaja no implica que el projecte de Centratge tinga que morir. Centratge crec que té més vida que mai. Se respira en el poble, cada volta estem més presents en el dia a dia, en el parlar, el dia a dia del municipi, veus la il·lusió que té la gent, i darrere de David hi ha un equip, darrere de David estem nosaltres, estan els nostres companys els regidors, però tenim més d'un centenar d'afiliats, estan tots els veïns, és un projecte molt viu i és un projecte tremendament necessari, sobretot per l'ambient que estem vivint en el municipi, i sa crispació, i sa esquerra i sa dreta, i esos dos blocs que s'enfronten, que ho veiem tots els dies, el que passa a nivell nacional, això se trasllada a nivell local, i fa falta un engranatge, fa falta un partit moderat, un partit en un discurs que rebaixi la tensió, i creem que això som nosaltres, no? El punt d'unió que puga haver entre la DP i l'esquerra, i per tant crec que el nostre partit és fonamental.
0: Pues ara després també tindrem ocasió de parlar efectivament de coses d'aquestes, perquè mira que el municipi de Nules és un municipi polític també, que se viu la política allí, i una passió que per aquest. Bueno, Guillermo, vostè és el de números, diuen, no? Que fas números amunt, avall, que dic això perquè de ser així canviant de categoria en el dia d'avui per parlar del tema del pressupost. Ja va estar també així unes setmanes enrere Adrián Sorribes, que ens va comentar sobre el tema, de fet, va ficar exemples i tot d'un autònom i tal. Dic tot això perquè el Partit Popular últimament sembla que està marcant el tema de nules, o vol marcar, i parlava dels números, que la situació, que són números rojos, que la situació estava xunga. Guillermo, l'altre dia vam dur la liquidació del pressupost al ple.
12: Sí,
0: com ja... estan nules?
12: Molt bé, econòmicament molt bé. Ja vaig advertir a la ciutadania, als nostres veïns i veïnes en el plenari, quan vaig tindre que prendre este punt, que no s'assusten, perquè d'ací a les eleccions del 2027 el Partit Popular va apretar l'accelerador i va traure cada dos per tres alguna notícia falsa. Van a mentir contínuament, no sobre la liquidació o els números, sinó en general van a mentir en tot, perquè estan en modo campanya ja, han activat el modo campanya, i l'oposició només té una feina: desprestigiar a l'equip de govern per poder de cara a les eleccions anar de salvator mundi. I ojo, que sense el Partit Popular el nules acaba, no? I tenen que tancar l'Ajuntament. Bé, si parlem de la liquidació del pressupost, és molt fàcil d'entendre. Els números és una ciència tan perfecta que se volen o no se volen entendre, però no enganyen. La liquidació de pressupostos 2025, que sempre se sap a final del primer trimestre d'un any natural, així negatiu en guany, però que isca negatiu no implica que l'Ajuntament que presenta una liquidació negativa siga perquè té que tancar l'Ajuntament, perquè no n'hi ha diners. Tot el contrari. L'Ajuntament de Nules ha presentat una liquidació negativa de vora 300.000 euros perquè, entre molts motius, n'hi ha dos que pesen moltíssim i fa que els nostres números de l'exercici anterior, quan tanques el debe i l'haver, l'actiu i el passiu, pues siga negatiu. Quins són aquests dos motius? Bé, la primera és que en l'exercici 2025 ens va entrar la sentència, finalment hi ha, de que el tema Sedesa, el tema del pàrquing públic que tenim en l'Avinguda València, pues bé, la sentència del tribunal fa que l'Ajuntament de Nules tinga que pagar vora 700.000 euros. I són 700.000 euros quan tu aproves el pressupost de l'exercici 2025, que el vam aprovar en el plenari de gener, la sentència va ser posterior, tu no contemples i són 700.000 euros. Per tant, ja tens uns menys 700.000 euros en els teus comptes anuals. I a banda, n'hi ha que sumar una altra que és molt important també en este exercici que han passat, que són el tema de les subvencions. Afortunadament, l'Ajuntament de Nules està aconseguint els últims anys moltíssimes subvencions en tots els àmbits: educació, sanitat, per a festes, jo per a patrimoni o per a museus, arxius, etc. En les subvencions, moltes d'elles, la gran majoria, no t'ingressen els diners quan te diuen has aconseguit la subvenció. Tu tens que avançar els diners de pressupostos propi, fer la feina que vols fer en aquesta subvenció, i després l'administració que te la dona ja t'ingressarà els diners, no? En el cas concret, per exemple, de Benicató, que després parlarem d'ell, Benicató, recordeu que ens van donar 2.970.000 euros. A dia d'avui, ja estem en juny del 2026, Nules només ha ingressat el 50%. És a dir, hem ingressat 1.500.000 d'euros. Quan vam fer el pressupost del 2025, en el capítol d'inversions estava Benicató en 2.970.000 euros. És a dir, l'Ajuntament de Nules pensava, preveia, que anava a gastar pràcticament 3 milions d'euros.
0: I ja ho va contemplar.
12: Correcte. Sin embargo, tanquem l'exercici comptable 31 de desembre del 2025 i només hem ingressat el 50%. Per tant, si tu comptabilises 3 milions d'euros i només n'ingresses 1.500.000, tens uns números negatius de 1.500.000. És com lo del cas de...
0: Sí, sí, sí.
12: És molt fàcil d'entendre. Total, acabem l'exercici comptable 31 de desembre del 2025, se fan números i l'Ajuntament de Nules té números rojos. Però té números rojos per una sentència d'un tribunal que, recordem, va ser per un cas del Partit Popular, de quan l'anterior alcalde, previ a David, pues, va passar lo que va passar, i per el tema de les subvencions. N'hi ha moltes administracions, en aquest cas el Ministeri, Europa i altres administracions, com pugui ser Conselleria, en deu diners que se pagaran ara en l'exercici 2026 i per l'any que ve tindrem superàvit, però en el 2025 són negatius.
0: Pues esa es la explicación. ¿El plenari va a entender o qué?
12: Sí, bueno, yo, el plenari es que es el cinisme polític te fa que quan parles en els teus rivals polítics, quan parles en l'oposició a nivell privat, ells te diuen que ho entenen, que no són tontos, que claro que ho entenem, però
10: Després te diuen, però és que nosaltres tenim que fer sang en això.
0: Ja, no? El, joc, el joc polític.
10: Correcte. A mi, ese cinisme no m'agrada. A mi, dime les coses a la cara. En públic i en privat, però me tens que dir el mateix discurs. I ells

0: que encara no les han fetes públiques, però te les avança tu, Vicent. La primera és que el llaciment del Benicató, inclús havem fet, gràcies a la subvenció europea, tots els treballs arqueològics que han fet, i que hem duplicat l'espai del llaciment conegut, eren 4.900 metres quadrats, ara ja estem en 9.000 metres quadrats, i inclús arribant als 9.000 metres quadrats, encara no està tot complet. Vale. És a dir, l'Ajuntament de Nules a curt plaç tindrà que anar comprant encara les parcel·les adjacents, perquè sabem, les lectures ens diuen, que el jaciment és molt més gran. Per tant, estem parlant d'un monstre arqueològic a nivell de no només de la província de Castelló, sinó de la Comunitat Valenciana. De fet, ja en l'espai que tenim de metres quadrats és un dels més grans de la província de Castelló. I l'exclusiva més grossa que te puc donar és que hem encontrat el jaciment del Benicató té una cisterna d'aigua, una cisterna d'aigua que se va fer no en el seu inici, sinó el jaciment del Benicató té 2.000 anys, la seva construcció primigènia després en el temps va evolucionar, va tindre nous propietaris i li va donar un nou ús. Pues bé, aquests diferents propietaris que van haver en el temps, un d'ells va construir una cisterna que no hem arribat al seu fons, hem baixat 4 metres baix terra i encara no m'acaba de fer forat, vam desistir perquè allò no acabava, i de moment ja té el forat una capacitat de 40.000 metres cúbics d'aigua. És a dir, perquè la gent ho entenga, aquesta cisterna d'aigua podria abastir tot el poble. Era una, per l'època, és una barbaritat, és gegant. Quan la veus visualment, ja les publicarem les fotografies, té la sensació de que és una piscina. Imaginem-se una piscina olímpica. Això és el que tenim en el Benicató i el que m'han contrat, i començarem a restaurar un tros.
1: Això no se ho esperàveu, no?
0: No, perquè en tota la Comunitat Valenciana, i això ja ho han dit els arqueòlegs en l'informe, en tota la Comunitat Valenciana no s'ha encontrat cap jaciment en una cisterna d'aigua d'aquestes dimensions. És la més gran. I la més a prop que tenim és una que hi ha en Tarragona, l'antiga Tarraco, és la cisterna més pareguda que se pot encontrar a la de Nules. Per tant, és una joieta que no esperàvem, i que és molt interessant, i que per als arqueòlegs ahir es donarà fil per a poder estudiar. I en quant al Benicató, pues bueno, que sàpiga la gent que ja hem acabat en la subvenció, la vam acabar el passat diumenge, ara estem arreglant uns quants flecos que queden per acabar i a desentar-lo per a donar-li aquest ús turístic que volíem, però que és espectacular. El centre d'interpretació és magnífic, gegant, tindrà l'última tecnologia, serà molt acollidor, està fet en fusta per a que l'impacte visual siga el mínim possible. Passarel·les de ferro en alçada per a que pugues veure de forma cenital tot el jaciment i que vegis la perspectiva del jaciment. Han fet recreacions virtuals per a que la gent puga més o menys vislumbrar com era el jaciment del Benicató. I en suma, crec que hem passat de tindre un jaciment oblidat en el poble durant dècades a tindre, jo crec, un dels recursos turístics, juntament en Mascarell, un dels recursos turístics del municipi més importants, i que crec que ens va posar molt en el mapa, almenys turísticament, de la província de Castelló.
1: Ramon, a Guillermo se li nota que parla més a gust, com diu, totes aquestes coses de patrimoni, de l'arxiu, de la bandera i tal, que de números o no?
2: Guillermo, si se fica a parlar de números i de pedretes, se li fan els ulls xirivites.
1: De pedretes, m'ha agradat això.
0: El consell de pedretes, me diu.
1: Ara de seguida vaig en tu, Ramon, i comentarem alguna de les coses. Però primer, Guillermo, sí. Penjarem la bandera abans que acabi la legislatura o què?
0: Per suposat. És preciosa la que ha pensat el nostre cronista Joan. D'ací m'agradaria donar-li les gràcies per tot el treball incansable que fa sempre. Això ho han comentat moltes vegades, Vicent, el tema de l'escut, bandera. La gent que sàpiga que un municipi sense escut aprovat i sense escut regulat per conselleria, en este cas per el Consell d'Heràldica, no pot tindre ixe poble una bandera. Nosaltres ja complim el primer pas, ja sabeu que ha provat un nou escut, ha canviat, la veritat que és preciós,
1: sí.
0: I la gent ja s'ha començat a acostumar i ja comença a representar-se en ell, pues bé, el segon pas és portar la bandera, que han fet ja en les comissions del passat mes de maig. Va vindre el cronista de la vila a informar a tots els concejals de l'Ajuntament de Nules i a totes les forces polítiques quina era la intenció per part de l'Ajuntament de Nules i per què, raonar històricament el per què hauria de ser i ser disseny, és un disseny quadrilong, que la gent que se faci a compte de que una bandera partida en quatre dibuixos diferents, pues bé, tindrem plasmat el blasó dels Centelles, els rombos rojos i grocs, i en els altres dos quadrants tindrem el nostre lleó, que és el privilegi real que ens va donar Felip V, com tots sabeu. Pues creiem que aquesta bandera és la que més ens pot representar.

0: presentar, i la nostra intenció és portar-ho al plenari de juny en l'ordre del dia, per a que, pues bé, tots els grups municipals, i ens agradaria, com sempre hem dit, que siga per unanimitat, perquè la bandera al final ens representarà per a sempre a tots, i esperem que al llarg d'aquest any, si no passa res, puguem tindre l'informe favorable de conselleria, que se registre, i per fi nosaltres poder hissar la bandera en els edificis públics del municipi i tindre un emblema més que ens puga representar.
1: Per tant, el 26 aniria a ple.
0: Correcte,
1: 26.
0: Així és.
1: Me quedo parlant amb tu, de moment, del tema de barraquetes. Uh-huh. La setmana que ve, no?
0: Sí, ho tenim ja, ahí al costat. Ja sap la gent que ens ha escoltat més vegades que barraquetes és una tradició molt autòctona, és molt de Nules, això no ho tenen els demés municipis, i també ho han volgut vincular enguany a aquella proposta que varen fer ja des de la regidoria de patrimoni la legislatura passada, que era aquelles festes protegides, que són un total de 9 que varen protegir, pues intentar traure un conte per als més menuts, per a que entenguin on viuen i que entenguin la nostra història d'una forma més amena, més didàctica, més informativa, en dibuixets, etc. Ja han publicat molts contes, un total de 5, i enguany hem cregut oportú que en les festes de barraquetes de la setmana que ve poder presentar in situ el conte que fa la nostra veïna Laura Pantaleón, que és la mateixa artista que ha fet tots els contes anteriors, pues bé, presentar aquest conte, regalar el conte a tots els xiquets i totes les famílies que vinguin aquest dia a les barraquetes. Saben que junt en el conte també presentem un vídeo, és molt visual, d'una duració de 2 minutets, que conta el conte de forma narrativa, i en les ganes de voler presentar-lo, perquè no només acabarem així, anem a fer 9 contes en total, ens quedaran 3 i els 3 veuran la llum enguany, així que convidats tots la setmana que ve a vindre a la plaça major del municipi per a disfrutar d'una festa tan familiar i arraigada com són les barraquetes.
1: Fantàstic. Ramon Lucas, regidor de Via Pública, el cementeri, parlarem d'això, parlarem de política local. Via Pública, últimes darrers novetats, darrers apanyos, que diríem a veure. Quins apanyos han fet en Nules, no? En quines coses esteu centrats, a la Ramon?
2: Bueno, pues ara mateix estem fent en lo que és la platja, en la Avenida Mallorca, en tot el que és la primera avenida. Pues vam agarrar la decisió de que n'hi ha uns carrers que tallaven, per exemple, la acera per entrar a Vora Mar, i vam decidir, pues, estos carrers fer-los tots una acera contínua, per a que les persones amb mobilitat reduïda, les persones majors, no tingueren que baixar i pujar cada vegada que cruzen aquests carrers. Entonces estem fent l'últim tramo, que és del faro pa' acá a l'esquerra, en l'avenida Plana Baixa. Segurament no podrem acabar-ho tot antes de l'estiu, perquè també pense que una vegada ja la gent està a la mar, quan menys molèsties se facin per allí, pues millor. Però mos queden, me pense que són 2 o 3 cantons, i bueno, jo pense que en breu ho tindrem acabat. Per un altre costat, pues en Via Pública, jo és que sempre he dit que Via Pública és una regidoria de regidories. O sea, quan a qualsevol company, a qualsevol concejal, li fa falta algo, sempre acudís. O sea, a part de la faena nostra del dia a dia, pues claro, qualsevol, así el amic Guillermo, pues se te que dura avui así, pues se te que dura, que teniu que dura. Entonces, és una regidoria molt compleja, i per una altra part és una regidoria que vas per el carrer i tots tenen algo
1: que dir.
2: Tots tenen algo que dir, perquè és que resulta que fa falta moltes coses a tots. Entonces, claro, te parem pel carrer, va que sí, va que allà. Bueno, però això entra dins de lo que és la regidoria en si.
1: És una regidoria de atendre peticions, clar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: La gent que busca coses.
2: És que, claro, millor, no se fan gran coses, però és que, per exemple, si a una dona se li ha trencat una baldosa davant de casa, ahí se dona el problema més gran que té.
1: És ese. Claro.
2: És el que li arregles la baldosa. Mm-hmm. Entonces, n'hi ha cosetes xicotetes del dia a dia que van fent-se que ajuda a que, o intentem que ajuden a que la ciutadania, els veïns, pues, estiguen més còmodes en el seu poble.
1: Porta més feina ara darrerament el poble o el districte marítim o al revés?
2: No,
1: a la pala.
2: És a la part, o sea, sí que és veritat que en hivern pues, cada vegada viu més gent en la mar i que ens ho hem de repensar també.
1: I si continuem fent aquesta calor ja parlarem.
2: Sí, sí, entonces sí que és veritat que en hivern pues, estem més dedicats a coses del poble. Lo que passa és que, claro, és que vía pública, però és que vía pública, ara per exemple este fin de setmana que ve n'hi han dos carreres de ciclistes en nules. Pues bueno, nosaltres estem dedicant quatre persones durant ja fa uns dies senyalitzar, repartir valles, rebatxear, o sea, que és una faena que és impossible de dir ara estem una miqueta tranquil·lets i després pues, la gent que tenim pues, la veritat és que pues, també és escassa i pues, moltes vegades no arribes a lo que se tindria que arribar.
1: I del tema del cementeri que he vist també que en els darrers temps no pareu, sempre n'hi ha una coseta o altra no, que anar fent també.
2: Pues sí, mira, en el cementeri és una de les regidories que li vaig dir jo el dia que me va dir David de si voldria estar així. És una de les que jo vaig demanar. I ho vaig demanar perquè sempre, a veure, el cementeri sempre és una cosa que pareix que siga, no sé, no? Li tenim una miqueta de respecte, diria jo. I la veritat és que en el cementeri n'hi ha moltíssimes coses que fer. Moltíssimes coses que fer si volem tindre-ho adequat. I és un puesto que se visita molt durant tot l'any, durant tots els dies, per moltes persones, i moltes persones majors. Entonces, que el cementeri estiga limpio, que el cementeri estiga vistós. Ara, per exemple, l'han pintat tot per dins i per fora gràcies a els tallers d'empleo del Labora que mos tiren una maneta, no, les dos o les quatre. Després tenim allí personal diàriament, n'hi ha quatre o cinc o sis persones que s'encarreguen del cuidar de la jardineria, del cuidar de que estiga tot limpio, que no n'hi hagin baldoses que sobreïsquen unes de les altres. Últimament han fet un passillo adoquinat, un passillo central que era, feia molta falta. I bueno, podíem estar tot l'any. I ja vos dic, és una cosa que és una cosa que sempre se va dissant, sempre se va dissant, i si dia a dia no mantens les coses, després quan vas a mantindre-les, la faena és teua per recuperar-les.
1: Efectivament, sempre n'hi ha alguna cosa que fer, estic totalment d'acord amb
2: tu. Sí, sí.
1: És com un goteig, a poc a poc, però tot l'any.
2: Sí, sí, no, sí, no, és no pots, no, tu no pots dir, bueno, tots sants anem a arreglar el cementeri. No arribes.
1: No arribaràs i te costarà molt més.
2: Sí.
1: I de política local, Ramon, bueno, Guillermo ja sap alguna altra volta, de vegades quan li ho pregunto, li dic, per què duren tantes plenos de nules que ja superen fins i tot els de la vall? La vall ja és pura moderació, enduració, als vostres, aquesta passió que se viu la política, etc. Com esteu? Quin ambient s'ha respirat pel poble a falta d'un any? No vull que parlem ara de, ni d'eleccions ni de res, tu m'has comprès, no? Com són les relacions amb l'Ajuntament? Si ara noteu, com efectivament dia Guillermo abans, que el PP ja va tot a metge, a estar al pendent, a fiscalitzar, tu què mos dius com a regidor d'això?
2: Home, jo soc una miqueta més comedit que el...
1: Que Guillermo?
2: Que Guillermo. Guillermo és un cubet. Les relacions pues, no són bones. Les relacions no són bones i podien ser molt millors de los que són. Perquè si hi ha una cosa que està clara és que la política local és una política de veïns. És una política que una vegada al mes ens assentem en un pleno els 17 regidors, per exemple, que som en nules, però que després del pleno nosaltres seguim veient-nos, seguim parlant, seguim fent-nos cerveses. I me dona la sensació que últimament està molt la cosa molt tensa. No sé, jo veig la tele i veig els telediaris i veig els enfrontaments de a nivell nacional i tinc la sensació que passa en el meu poble el mateix. I aquesta sensació que tinc, no sé si serà equivocada o no, és perquè tinc la impressió de que volen parèixer molt els que hi són en la tele. I això és molt diferent. Així estem parlant de gestió. Així estem parlant de treball. Així estem parlant de les necessitats verdaderes dels nostres veïns dia a dia, que es veiem tots els dies. Que moltes vegades, pues sí, ho fan per, ho fiquen per instància, el que siga, però que moltes vegades inclús te veuen pel carrer i te diuen el que necessiten, i si es pots ajudar, pues jo no vaig a dir-li a ningú veí que per fer això té que fer una instància. Si puc ajudar-lo i evitar-li el que vaig allí, pues s'evita. I això són les coses boniques que té la política local, i en nules no estem fent tot el bé que podíem fer-ho. Vaig a ficar per part de tots, perquè m'és igual, per part de tots. Jo crec que el diàleg i el saber parlar i arribar a acuerdos no és tan difícil. Si tots volem, a veure, qui vol algo mal pel poble? L'únic que s'ha de fer és parlar, raonar, i totes aquestes, diu, 5 hores un pleno, sí, i ese temps que nosaltres estem discutint, i ese temps que nosaltres estem tirant molts estrastos al cap, i ese temps estem llevant-los als veïns, i ese temps és dels veïns, i ese temps és per parlar de les coses de nules, per parlar de les coses del poble, per parlar de les coses que ens interessen.
1: Me deixes que te diga una cosa, Ramon? Provo fer un pleno sense càmeres de televisió i veuràs com dura la meitat.
2: Bueno, segurament. Sí, de fet, les comissions són prou més...
1: És una opinió personal, eh?
2: Són prou més curtetes.
0: Per el tema que diu de comissions i que refrendes 100% el que diu Ramon, hi ha municipis i ha passat en l'Ajuntament de Nules tradicionalment, mos ho han comentat diferents exalcaldes del municipi, que en comissions informatives l'equip de govern, quan tenia la intenció d'intentar aprovar alguna cosa en el pleno, les comissions informatives prèvies ja se pactaven les coses en l'oposició, ja orientaves el punt, i per això els plenos duraven mitja hora. Avui en dia n'hi ha molts municipis i n'hi ha molts per així pel voltant que pacten prèviament i en aquestes comissions els punts, i després el plenari dura molt poquet. En el nostre cas, quan anem a comissions, l'oposició sempre s'absté, alguna vegada vota en contra, alguna a favor, però generalment s'absté, i sempre te diuen, ja valorarem d'ací al pleno. Claro, valorarem d'ací al pleno, arriba el dia del pleno i se passen en un discurs, la perorata del millor d'una hora, que és incansable i és infumable. I ja el més preocupant, i és, crec que afortunadament és un punt fort que té el nostre partit, és que ells venen sempre en ordres per dalt d'ells. Ells, quan arriben a tots els plenos, sempre fan algun tipus de moció, però moció que no afecta el dia a dia al nostre veí. Al nostre veí, que se vota una moció perquè, pues no sé, protestar perquè, pues per la gestió de Pedro Sánchez.
1: Ja, però això passa en molts municipis.
0: Sí, però me senta mal. Sí. Perquè a la meva veïna poc li pot interessar que l'Ajuntament de Nules es posicione per un, i que se debatisca per aquest punt dos hores, i per un punt realment interessant, claro, important per al poble de Nules, que se debatisca dos minuts. No, debatim per lo important, debatim per les coses que preocupen a la gent que ens està votant cada 4 anys, i no parlem de les coses que no ens interessa.
1: Està clar, Ramon.
2: Sí, per això dia jo que jo crec que és tot molt més fàcil si n'hi ha voluntat per totes les parts, però bueno, espere que la gent agarre consciència de lo que estem fent, i ja t'hi dic, gestió, lo nostre és gestionar.
1: Com se presenta l'estiu 2026 a Nules? A mascarí també, Guillermo, el tema de les festes, tornem a recordar ràpidament, per a les festes en mascarí dia. En definitiva, que estem ja en juny, i com se presenta esta nova etapa per a vosaltres allí?
0: Ja sabeu que Nules en estiu no se para. Afortunadament, nosaltres des que comencem en
2: juny... Ni en estiu ni en hivern.
0: No se para mai. En juny ja comencem en les festes de Sant Joan, la festa del barri, i acabarem l'estiu en festes de la Soledat, i entre una i l'altra tenim totes les festes. Sant Bartomeu, Sant Joaquim...
1: L'inici. Anem a començar ara?
2: Sant Joan.
0: Sí.
1: Arrenquem en Sant Joan.
0: En Sant Joan, ara ja en juny, en la tercera setmana de juny, començarem les festes, bueno, la segona, perquè és la presentació de la reina del barri, el dia 13 comencem les festes, i d'ahir pues, tindrem Sant Roc, tindrem Sant Bartomeu, tindrem la Soledat, ho tenim tot. I després en agost també, en coincidint en les festes de Sant Bartomeu del Nules, com sempre les festes de Mascarell, la tercera setmana del mes d'agost. I per la temporada estival, pues, per posar-te un exemple, este cap de setmana, este dissabte i este diumenge, en la terrassa de l'estany de la platja se podrà disfrutar del que diem, anomenem com a Naturfest, que és un food truck que ficarem allí dintre de la terrassa de l'estany, en música en directe, molt familiar, ja ho vàrem fer en anteriors edicions i la veritat és que de gom a gom la plaça, este cap de setmana, la terrassa de l'estany, este cap de setmana, perquè és molt familiar, no? Pots anar amb els nanos a jugar, a menjar, a escoltar música i agrada molt.
1: L'última d'avui. Ramon Lucas i Guillermo Latorre estaran en el projecte de Centrats en Nules d'ací un any. Entenc que no vulgueu contestar-me o que me fou com un plenari.
0: Exclusiva.
1: A veure, estareu o no estareu?
2: Jo no ho sé.
1: Ramon diu que no ho sap.
0: Tenim que debatir internament encara, en pensar en el projecte, en pensar en les persones que tenen que avalar este projecte i n'hi ha que fer una reflexió, n'hi ha que pensar en gent i...
2: Sempre hi ha que pensar també que, a veure, si estàs tens que estar al 100%, i conforme hem dit antes, i la veritat és que hi ha moltes vegades que dius, val la pena? Val la pena? O sea, jo he entrat així a treballar pel meu poble, jo no he entrat a discutir amb ningú, ni jo he vingut així a intentar fer les coses lo millor que sé, lo millor que puc, per a que els meus veïns tinguin un benestar diari. Però hi ha moltes vegades que en serio te fa repensar el dir, jo què faig així? Que ne fas 50 i una que no ne fas te la tiren al cap, no sé, pensarem.
1: Espera a pensar, espera a pensar el que acaba de dir Ramon. La veritat que me fa llàstima, no en Nules, en molts municipis, en tots aquells municipis que passen aquestes coses, o que regidors o regidores del color que siguen, perquè unes vegades ho sento i altres vegades el sentiment va cap a un altre, que tinguin, que se facin aquesta mateixa pregunta que ha fet així de forma pública Ramon Lucas, a mi com a ciutadà me fa llàstima, perquè és que tenim que tindre gent que vulgui també estar ahí al servici del ciutadà, que invertisca el seu temps a banda de la seva feina com a regidor, com a regidora. I el que acaba de dir Ramon és una veritat com un temple, i això no ho dic per Nules, ho dic en general.
2: Sí, és,
1: ne podràs fer 49 de categoria desvivint-te, i una que es valarà i que serà cert, que hauràs valat i que ho hauràs fet malament, te faran la cara roja i te diran,
2: sí.
1: Val la pena que jo li furti temps a la meva família per a tot això. Quisca reflexió, i a veure què me conteu en la pròxima visita. Guillermo i Ramon, mil gràcies i que vagi bé. Guillermo, no sé si vols afegir alguna cosa.
0: No, en absolut, donar-te les gràcies sempre per donar-nos veu i espere. Moratros en molta força, seguirem treballant en l'any que mos queda, perquè n'hi ha molt que fer encara, i esperem que mos quede molta, molta corda i que puguem estar 4 anys més de cara al 27 per a poder estar al servei dels nostres ciutadans.
1: Gràcies, que vagi bé, bon dia.
2: Vale, bon dia, Vicent.

0: Continuem en este segon bloc de Hoy por Hoy Plana Baixa, de 8 dimecres, 3 de juny del 2026. Ja saben que els hem contat abans que estan prohibides les cremes agrícoles fins que arribi el mes d'octubre. Escoltàvem el regidor d'Agricultura, Marc Seguer. Este matí, un altre regidor, en este cas l'encarregat de l'àrea d'educació, Manel Ajea, donava compte del tema de ventiladors en els centres educatius. Dia Manel Ajea, escoltarem de forma íntegra el que ha sigut aquesta compareixença davant dels mitjans, que en un exercici de transparència. Pues serà el primer dels continguts que escoltem ara, i després, ja saben, és dimecres també, tenim un espai, un mes, de l'Arquet Ecologistes en Acció, que això sí, camina pas a pas cap al final de temporada, però encara ens queda Raquel Ruiz i informació per a ratet al llarg d'este mes de juny, en què serà el final de temporada de l'espai. Ens fiquem en marxa, ja saben, a les 2:17. Repassem tota l'actualitat del dia.
1: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
2: Hoy por hoy, de la primavera.
3: En un exercici de transparència absoluta des de l'Ajuntament de la Vall, donar compte de l'actuació que estem portant a terme respecte a la instal·lació de ventiladors en alguns centres educatius de la nostra localitat. No? D'alguna manera, vull contar-vos amb tot tipus de detall quin és l'estat, com hem arribat fins ací i quins són els passos que s'han donat. Mireu, el més important ací és entendre una cosa bàsica. Tota actuació de millora, d'inversió en els centres educatius, no li toca a l'Ajuntament fer-la. Això és el que diu la llei. Altra cosa és que l'Ajuntament tinga la voluntat de desbloquejar una situació o de donar cobertura legal a una circumstància que es van trobar en guany, no? I us explico. Ens vam trobar en la circumstància de que hi havia AFES de la nostra localitat que volien comprar ventiladors per a instal·lar-los en les aules i reduir un poc la calor en aquestes, no? Des de l'Ajuntament el que vam fer va ser estudiar quina era la normativa i quina era la manera de donar cobertura legal a aquest procediment, no? Per a que les AFES, que en bona voluntat volien fer-ho, pugueren fer-ho, no? En aquest sentit, vam posar a la seva disposició a l'arquitecte de l'Ajuntament, a l'arquitecte destinat a educació, per a que ens assessorara en tot aquest procediment, perquè no tots els ventiladors valien, no? Tenien que ser uns ventiladors específics que compliren unes circumstàncies específiques. En aquest sentit, a banda, l'Ajuntament havia d'emetre uns informes, no?, que els van fer. Havíem d'emetre un informe com a que la potència contractada de l'edifici era suficient per albergar la quantitat d'aparells que volien instal·lar les AFES. Havíem d'emetre el centre un informe com a que tenien sostenibilitat financera, no?, per a poder comprar-los, tot i que ho diu el procediment, però en aquest cas, com eren les AFES, era un paper que van haver de fer per simple tràmit, no? I el tercer era fer aquesta sol·licitud i donar-li d'alguna manera aquesta cobertura per a traslladar a la unitat territorial de Castelló per a que verificaren que aquests ventiladors que havien comprat les AFES o que volien comprar eren correctes, no? Una vegada fet això i donar la cobertura legal a la instal·lació d'aquests aparells, ens plantaven en l'horitzó de qui ha d'instal·lar aquests aparells o qui els ha de muntar, no? La normativa no és clara, però com us he dit abans, tota inversió li toca fer-la a la conselleria, o el que és el mateix, no li toca fer-la a l'Ajuntament, i això obri també un impediment legal, no? Que és com afrontem el fer una cosa que segons la llei no podem fer-la. És la situació en la que estem. Això es diu tècnicament del procediment de duplicitat de competències, és a dir, has de sol·licitar a la conselleria que t'autoritza a fer aquesta actuació concreta. Ho hem fet altres voltes perquè, com dic, el compromís de l'Ajuntament sempre ha estat desbloquejar situacions. Ho vam fer en els ombratges del Blasco, en els ombratges del Centelles, ho vam fer en la paret de la cova, tot i que els permisos no van arribar a temps i no van poder fer, no? I en aquest sentit és un procediment que s'ha fet en la darrera legislatura molt, perquè era molt àgil, però que en aquesta legislatura hem vist com s'ha anat retardant, no? I aquest document el que fa és autoritzar a l'Ajuntament a fer una faena que no li toca segons la llei, i sense aquest document l'Ajuntament no pot actuar. Això ha comportat una paradoxa, i és que les AFES es van posar les piles, van fer un exercici econòmic important per a instal·lar, per a comprar aquests ventiladors, no? L'Ajuntament també ha fet la seva part perquè vam assumir de fer aquest gasto, perquè Conselleria ni estava ni se l'esperava. van valorar que costaria fer tota aquesta actuació i ens costa uns 30.000 euros dels ballers i les ballers que ens gastarem per a tapar a manera de parche i sa deixadesa de la conselleria, no? Però com bé dic, els permisos estan sol·licitats, però els permisos no han arribat. És cert que la unitat tècnica de Castelló ens ha validat la informació com a que els ventiladors són correctes i aquest informe ens ha arribat la setmana passada. Però si no arriben els altres informes, no podem fer l'actuació. I no la podem fer per una qüestió d'escrupulosa legalitat, perquè no estem autoritzats per a fer-la. Necessitem i se permís, i se duplicitat de competències per a poder fer-la. En el moment que ho tinguem, farem ese contracte, no? L'arquitecte ha valorat l'actuació, són 30.000 euros, perquè no és només instal·lar els ventiladors, s'ha de fer seguint els requisits, s'ha de traure una tira de cable des del punt més pròxim, s'ha d'instal·lar un enxufe, s'ha de posar el ventilador i s'ha de posar un enxufe independent, de manera que el ventilador no pot anar mai connectat a la xarxa. Això, que a priori és una actuació senzilla, si ho multipliquem per dos ventiladors per aula per a les quatre escoles que estem fent, vos podeu fer una envergadura, una idea de la envergadura que tenim, no? I per això hi ha necessitat de contratar una empresa especialitzada per a que l'actuació es faci el més ràpid possible, no? Perquè si ho té que fer la brigada municipal aniríem molt lents i no arribaríem a temps. Malauradament, aquest retard ha fet aflorar tota aquesta situació. Hem vingut treballant de manera silenciosa, de manera respectuosa i de manera molt lleial amb l'administració autonòmica. Ho hem fet de la mà de les AFES, ho hem fet de la mà de les direccions. Han rebut un WhatsApp meu cada moment que se menjava o se donava un pas. I han sigut plenament coneixedores de quin era l'estat de la situació. Perquè en un exercici de tota transparència, jo sempre ho dic, l'Ajuntament, si pot ajudar, ajudarà. El que ens estem trobant és que quan volem ajudar, tampoc podem. I no podem per una qüestió bàsica, perquè no arriben els permisos. Aleshores, en aquest sentit, el que vinc a demanar d'alguna manera és que s'agilitze aquesta tramitació perquè no estem ni demanant diners a conselleria. És a dir, estem assumint nosaltres, en el nostre gasto, una actuació que tindria que fer la pròpia conselleria i l'únic que li demanem és que ens deixi fer-ho perquè són els nostres xiquets i xiquetes, perquè són els alumnes, ballers i balleres. I en aquest sentit és molt clar qui té la responsabilitat en aquesta climatització. Ho estem veient als carrers aquests dies en les manifestacions. Un dels punts de l'acord precisament és aquesta posada d'un pla de confort tèrmic, de climatització de les aules, perquè portem ja molts anys d'alguna manera demanant-lo. La conselleria mateixa ho va anunciar en setembre de l'any passat que posava en marxa i aquest pla dia d'avui encara no ha arribat. Així en el ple municipal el Partit Socialista, junt amb els socis de govern, van portar una moció per a que conselleria destinara línies de subvenció i els ajuntaments poder executar-les. Si és que a nosaltres no ens dol fer la faena, l'únic que volem és que ens deixin fer-la, perquè és millorar la vida dels nostres alumnes i dels nostres veïns. En aquest sentit, recolzem també aquesta petició del professorat que està manifestant-se per l'educació pública i que un dels punts de l'acord precisament és aquest, que qui ha de fer-ho ho faci. Els ajuntaments podem ajudar, però ja està bé, perquè això és un parche. I és un parche que, parlant en plata, ens ha rebentat en la cara per lo que han tardat en contestar-nos, que a dia d'avui encara no han arribat els permisos. El meu compromís personal és que en el moment que tenim els permisos instal·larem els ventiladors. Si pot ser el mateix dia, el mateix dia. És a dir, estem fent tot el que podem, però aquest ajuntament mai actuarà en contra de la legalitat, perquè això és una manera de fer política que en aquest camí no ens trobaran. I en aquest sentit, demanar, per favor, que la conselleria actue, que actue de manera puntual en aquest cas, no? Cobrint aquest parche, però que també, per favor, es faci a càrrec d'una vegada per totes, que elabore un pla director real i seriós de climatització a les aules i que no ens passen més pilotes ni als equips directius, ni a AFES, ni a ajuntaments, perquè la seva responsabilitat és això, la seva responsabilitat. L'Ajuntament, com bé dic, no té inconvenient, ho fem sempre, ho hem fet en edificant, ho hem fet en milers de casos de duplicitat de competències i ens han autoritzat i hem pogut millorar verdaderament les escoles. Demanem seguir en aquesta línia, demanem més agilitat, demanem que es posin les piles i sobretot que quede clar que la voluntat d'aquest ajuntament sempre és millorar l'educació i en aquest cas les infraestructures. Moltes gràcies.
2: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
4: All right, let's get this thing moving.

me digueu que ara mateixa no vos estan entrant ganes de ficar-se les xiques en biquini i els xics en un banyador d'ixos apretats que pareix que te facin més pom del que tens. O sigui, això és mar de xilxes total, tio. Això és xiringuito, tinto de verano, partida de guinyot, ulleres de sol del xino. Això és una meravella, tio.

0: Ya, lo millor del programa d'avui ja s'ha passat, ¿vale? Ja està.
1: Avisatges teu.
0: Sí, sí, a partir d'ací ja la cosa denigra. No, no, no, en realitat no. Anem a ficar lo... És que jo escolto les cançons de l'estiu i me pareixen tan peñazo. O sea, sincerament, eh? No és... No, no, tampoc és que siga panacen d'un puesto si sonen, però me pareixen tan peñazo. O sea, que preferiria que fora la Jota de Benafigos, la cançó de l'estiu, de veritat. Bueno, lo primer que anem a escoltar és... Lo que sí que és de veres és que és d'un escriptor molt famós. Mm. No?
1: Sí, sí.
0: Vale, la mateixa broma de sempre.
1: Quevedo.
0: És que és la mateixa broma de sempre. Però se diu La Graciosa. I l'ha escoltat fa un moment. O sea, per favor, fica-la.

0: es un señor intentan ser Bad Bunny, ¿vale? En el piano dice que suena fatal, el so de la mar al principio, o sea, això és de 2026, fa 60 anys hem escoltat que ja es començava una cançó en el so de la mar de fondo i una guitarra acústica, no? I és que està tan cremat tot això, sincerament, eh?
1: Bueno, és un pum, pum.
0: Pachipam, pum, pachitatum, pachitatum, pachitatum, pachitatum. I ja està, o sigui, això, en els xiringuitos de Moncofa fa mil anys, esta cançó ja sonava. Si no esta, una que era exactament igual. I a més el mateix ritme, no? O sea, lletreta fàcil. Que sí, que sí. Que jo no soc ningú hater ni del reggaeton ni res. I després veureu, que jo no soc ningú hater del reggaeton. No ho he sigut mai. I és que me coneixen, saben que jo soc un gran defensor de que la gent disfrute la música. Però se podria fer algo perquè la gent disfrute de veritat. Perquè pa ficar això, o sea, pa este viatge no hacían falta tantes alforjas. O no, Vicent, tu què penses?
1: Lo que pensé es que este no también el disco firmaste a casa.
0: Home, segurament no, però tampoc fa ninguna... O sea, que està bé, que la gent se ho passa bé, però això ho pot fer com se vol. Això, mira, a mi m'agradava més les cançons que feien... Com seria el grup este d'ací de la vall? Que feien trap. Este sí que estava el xino, tio.
1: De barrio.
0: De barrio me molaba más que eso. Me parecía una propuesta más original. A solo de siempre. No sé. Llévame ya si vols.

0: Y en junio arrancará el Mundial. ¿Eh? A partir de ahora ya con Tenrere.
1: Hombre, ¿y a eso no te sonaba el Waka Waka, a eso?
0: A eso que acaban de escoltar, no.
1: No, pues a mí me sonaba molt el Waka Waka. Pero es que tenim un altre Waka Waka, que es que además es repetir la fórmula. O sea, esta es la que pareix que siga una de les cançons de l'estiu. Ya anem a escoltar la següent. La següent, que se diu Dai Dai, crec, no? De Shakira. O sea, per favor, en serio, però...
0: Shakira i algú més, Burna Boy.
1: Burna Boy, que no sé qui serà. Segurament és molt conegut i jo no tinc ni idea, que també pot ser, però... Però és un altre Waka Waka, tio. És que al final no ha missat el Waka Waka. Quan va ser el Waka Waka? En el 92, no? Quan va ser el Waka Waka?
0: Normal, en el 2010, no?
1: 2010, bueno, que fa molts anys. I seguim igual en la mateixa fórmula? Va, tira-li.

0: De todas maneras, si tú le hubieras guanyat a Hisenda lo que le he guanyat a Shakira, podrías hacer las canciones que casi que arreo, ¿eh? ¿Qué satisfacció tendrías tú de guanyar-li algo a Hisenda, eh? Tu, esos amics teus, entre tu i no sé qui més, aguanteu Espanya, eh?
1: A la veritat és que jo crec que així no se salva ningú, eh? De les manos d'Hacienda no se salva ningú. Hacienda somos todos, en realitat, las víctimas d'Hacienda somos todos. Però bueno, a banda d'això, me pareix que és seguir la mateixa fórmula de sempre.
0: Però esta més tranquil·leta, no? Ho que pareixia que anàvem a Venècia més respetats.
1: Sí, perquè anàvem vestits de colorins i això també. Entonces no dona peu la cançó a...
0: Des d'un barril de Red Bull, esta és un poc més tranquil·leta, no?
1: Esta és més de Coca-Cola sin cafeïna, eh? Sí. Però bueno, esta crec que serà la cançó de Mundial, no estic segur, però crec que sí. Lo cual me pareix... Hòstia, Patrick a mi, Shakira, la cançó del Mundial, en serio, per favor, adelantem. A ver, es que además, como en Wine en España, no ha habido Eurovisión. Porque, bueno, no ha habido. Yo el vais a ver, el festival. Pero como en Wine España no participa en Eurovisión, la canción del Steve no la podemos asociar a Eurovisión. Lo cual me parece que es perder una oportunidad.

0: ¿vale? Porque está bien. Bueno, ahora voy a hablar de dos discos de los que tenía un mes escoltats que escoltats, ¿vale? Pero que a mí me parece que tienen una fórmula buenísima. Vicente y yo estaban hablando hace un momento,
1: sí,
0: de un de esos discos, ¿vale?
1: Dure, sí.
0: Del primer del que vamos a hablar. Ey no acaba de no le acaba de arribar este disco.
1: No.
0: Y en cambio yo pensé que es el mejor disco del año pasado. Y muchos de vosotros supongo que como mínimo el consideraré un gran disco, sobretot porque ven la gent que ha anat als concerts, per cert, em sembla lamentable la organització, ¿eh? O sea, que la zona VIP estiga allà a fer la, o sigui, arribe hasta allà a fer la mà de l'escenari, o sigui, me pareix una cosa ja que dius, hòstia, si pagues 500 pavos per una entrada, que també te dic, jo no pagaria 500 euros per una entrada, per veure un concert allà a fer la mà, sincerament, però bueno, i aquí sí, pues me pareix molt bé. El FOMO mos pot a tots. Saps lo que és el FOMO, Vicent?
1: No.
0: No? Pues te falta una miqueta de generació Z, eh?
1: Sí, sí, sí, el FOMO.
0: El FOMO és la por a perdre-se un esdeveniment. Entonces es peña que compra entradas de concerts ahí a saco porque volen seguir ahí, volen estar ahí, ¿no? En el moment. Después arriba el moment y ho contes hasta un mes después y ya está, se te acabat. Pero bueno, tú has estat ahí. El FOMO es lo que a mí me va a hacer anar a Sevilla a Bora Morante. La última
1: antes de la engancha.
0: La última antes de la engancha, efectivamente. Uh-huh. Eso era para la fira. No, el diumenge de resurrecció va ser.
1: Però en abril.
0: Sí, però no va ser la fi d'abril, va ser el diumenge de resurrecció. Que, per cert, me la compraven per 1.000 euros l'entrada en la porta de...
1: I te va costar?
0: De la Maestranza. A mi m'ha costat 54, crec.
1: Perquè havia guanyat 950 pavos.
0: No, per entrar, que en tenia dos. Però no haguera vist l'Amorante.
1: El FOMO.
0: Sí, pues el FOMO és el que te fa que te compres la entrada per veure l'Amorante. El cas és que... Bueno... Parlem de Bad Bunny, ¿vale? Suposo que molts ja sabeu que parlem de Bad Bunny. Jo pense que el disco de Bad Bunny, ho pense des de fa molt, des de antes de que Bad Bunny li fera la peineta a Trump, ¿eh? Jo pense des del principi. Pense que Bad Bunny ha fet el millor disco d'això, de 2025. I ho pense perquè crec que no ha hagut una... O sea, crec que és un disc inclassificable. Crec que Bad Bunny hasta ara se podia classificar com a reggaeton, ja veurem el que fa després d'això, que no ho sabem, reggaeton, o sí, reggaeton, i ha fet este disc que ningú sap exactament com classificar-lo. I crec que ara estem en un moment en què ni estan triomfant coses que a dia d'avui són encara inclassificables. No estan traient ninguna fórmula especialment nova, estan fusionant coses que ja existien, però no se li pot ficar un nom a aquest gènere.
1: Tu ens l'explicaràs després d'escoltar-la?
0: Vale, y tú nos dirás a tu opinión también.
1: Vale, pasaremos ya, va.

0: Tota una banda.
1: Sí, no, però el que sonava ahí és molt guapo, i marcant, la seria encontrada.
0: És possible.
1: Comença molt bé i acaba com camot.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no. I acaba menjant culs. O sigui, cuidao, eh? I ara anem al missatge de la cançó.
1: Ah, sí.
0: Això és on tu i jo tenim el debat.
1: No, home, clar. Es comença molt bé, Nova York, molt bé, una banda, com tu dius, ahí de tot. I de repente es com si se'n recorda de coses, tinc que pujar a tindre.
0: Jo pense que és el West Side Story del segle XXI. O sea, son puertorriqueños en Nueva York. Bien, si te quieres divertir con Encanto y con Primor, solo tienes que venir un verano en Nueva York.
1: Y a partir, o sea, de ellas comienza a lamentarse, que ya se recordasen de cosas.
0: Claro, el West Side Story.
1: Sí, sí, no, no, no, tengo que subir, pase por el bar de no sé qué.
0: Es ella del West Side Story, que no recuerdo el nombre. Con ella, Anita, creo. No recuerdo. Pero es ella que vol quedarse en Nueva York, que le agrada Nueva York y América, y I like to live in America. Y él, dient-li a ella que això és una merda, o sea, Puerto Rico és mi casa, saps? O sea, a mi me pareix, este tema me pareix que té un trasfondo, que a lo millor només li el veig jo, que també pot ser, que a lo millor me fique jo romancero, perquè a mi m'agrada i vull justificar-ho, que també pot ser, però jo li veig així, li veig ahí un trasfondo, que és West Side Story. Aixina, que bon estiu, estimats i estimades.

0: Les amics, passen de les 2 de la vesprada, tercer dia del mes de juny, dimecres, 26 graus ara. Demà, diu la previsió, que arribarem als 30, tot i que divendres tornarem a tindre una xocoteta treva i les temperatures a priori seran molt més suaus. En qualsevol cas, ja en el mes de juny en el que estem, compte enrere per a l'inici oficial de l'estació de l'estiu, si és que encara es pot parlar de les 4 estacions que tota la vida ens havien dit que existien, és època de parlar, pues, per exemple, i de recordar certes coses, com per exemple la que en el dia d'avui ens comunica el regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer, sobre el tema de la prohibició de les cremes en el camp, les cremes agrícoles, fins que arribi el mes d'octubre. Marc Seguer.
1: Per tal d'evitar el risc d'incendis forestals, com marca també la normativa autonòmica i el pla local de cremes de la Vall d'Uixó, queda prohibit cremar restes agrícoles vegetals de l'1 de juny fins al 15 d'octubre. Aquesta prohibició és en aquells llocs que estan en zona d'influència forestal, és a dir, està a 500 metres de terrenys forestals, que inclou tant la muntanya com el barranc, i només es permet cremar en aquelles zones que estan a més de 500 metres de zona forestal en nivell d'emergència 1 i només fins a les 11 del matí, evitant així les zones de més temperatura. Si algú té dubtes si està dins de la zona d'influència forestal o no, pot mirar el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana o pot apropar-se a la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, on li consultarem en el visor cartogràfic si pot cremar o no. En una situació actual d'emergència climàtica, en les temperatures tan elevades que estem tenint ja en maig i en aquest juny que entrem, doncs és de vital importància reduir al màxim qualsevol risc que tinguem d'incendis forestals, i per això aquesta prohibició, que com dic, s'alçarà fins al 15 d'octubre d'aquest mateix any.
0: Les temperatures també ens porten a parlar de la refrigeració, dels ventiladors i de la lenta i de voltes molt absurda burocràcia. De fet, avui l'Ajuntament de la Vall ha emès un comunicat oficial sobre la instal·lació de ventiladors en centres educatius de la Vall davant d'algunes informacions i dubtes que s'havien generat al voltant de la instal·lació dels ventiladors en diferents centres educatius de la Vall. Manel Ángel, el regidor, deia que en un exercici de transparència volia comunicar que en primer lloc hi recordava qualsevol actuació d'inversió, millora o climatització dels centres educatius públics és competència de la Generalitat. Així ho establia la legislació vigent, però a partir d'ahir diverses AFES de la ciutat va manifestar la seva voluntat a temps d'assumir amb recursos propis la compra de ventiladors per instal·lar-los en les aules. Però tot això no sembla tan fàcil o lògic com podríem pensar. La complicació hasta per instal·lar ventiladors és tremenda. Anem a la
2: Es van trobar en la circumstància de que hi havia AFES de la nostra localitat que volien comprar ventiladors per a instal·lar-los en les aules i reduir un poc la calor en aquestes, no? Des de l'Ajuntament el que van fer va ser estudiar quina era la normativa i quina era la manera de donar cobertura legal a aquest procediment, no? Per a que les AFES, que en bona voluntat volien fer-ho, puguen fer-ho, no? En aquest sentit, vam posar a la seva disposició a l'arquitecte de l'Ajuntament, a l'arquitecte destinat a educació, per a que ens assessorara en tot aquest procediment, perquè no tots els ventiladors valien, no? Tenien que ser els ventiladors específics que compliren unes circumstàncies específiques. En aquest sentit, a banda, l'Ajuntament havia d'emetre uns informes, no?, que els vam fer. Havíem d'emetre un informe com a que la potència contractada de l'edifici era suficient per a albergar la quantitat d'aparells que volien instal·lar les AFES. Havíem d'emetre el centre un informe com a que tenien sostenibilitat financera, no?, per a poder comprar-los, tot i que ho diu el procediment, però en aquest cas, de comer les AFES, era un paper que van haver de fer per simple tràmit, no? I el tercer era fer aquesta sol·licitud i donar-li d'alguna manera aquesta cobertura per a traslladar-ho a la unitat territorial de Castelló per a que verificaren que aquests ventiladors que havien comprat les AFES o que volien comprar eren correctes, no? Una vegada fet això i donar la cobertura legal a la instal·lació d'aquests aparells, ens plantaven en l'horitzó de qui ha d'instal·lar aquests aparells o qui els ha de muntar, no? La normativa no és clara, però com us he dit abans, tota inversió li toca fer-la a la conselleria, o el que és el mateix, no li toca fer-la a l'Ajuntament. I això obre també un impediment legal, no? Que és com afrontem el fer una cosa que, segons la llei, no podem fer-la.
0: Ojo, eh? Les AFES han realitzat aquest esforç econòmic per a comprar els ventiladors. L'Ajuntament assumirà una despesa de vora 30.000 euros per a executar aquesta instal·lació, tot i no ser, com deia Manel Ojea, una competència municipal, però actualment ja s'han completat tots els tràmits que li corresponen per part municipal. La setmana passada la Conselleria d'Educació va comunicar que els models de ventiladors presentats són correctes. Bueno, menys mal. No obstant això, se continua pendent de rebre l'autorització de duplicitat de competències imprescindible perquè l'Ajuntament pugui iniciar legalment els treballs d'instal·lació. Que barbaritat.
2: L'Ajuntament també ha fet la seva part perquè vam assumir de fer aquest gasto, perquè Conselleria ni estava ni se l'esperava. Vam valorar que costaria fer tota aquesta actuació i ens costa uns 30.000 euros dels vallers i les vallers que ens gastarem per a tapar de manera de parxe i s'ha deixat de la Conselleria, no? Però com bé dic, els permisos estan sol·licitats, però els permisos no han arribat. És cert que la Unitat Tècnica de Castelló ens ha validat la informació com a que els ventiladors són correctes i aquest informe ens ha arribat la setmana passada, però si no arriben els altres informes no podem fer l'actuació, i no la podem fer per una qüestió d'escrupulosa legalitat, perquè no estem autoritzats per a fer-la.
0: Per això que l'Ajuntament sol·licita a la Conselleria que agilitzi la tramitació de l'expedient. No se demana finançament ni recursos econòmics, sinó únicament l'emissió del document administratiu necessari per a poder executar una actuació que tant les AFA com l'Ajuntament diuen que estan dispostos a assumir. En definitiva, després apretar-li la tecleta que se fique en marxa el ventilador i que no faci calor, i a poder ser que això se puga fer abans de novembre, perquè igual en novembre no fa ni falta.
3: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
5: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Y es que igual, pero este tipo de cuestiones, pues la llena al final se plantea que qué va en política, ¿no? En la política municipal. Cambien de municipi. En Nules, avui hem parlat amb Guillermo Latorre, amb Ramon Lucas, i quan ens hem preguntat que si estaran en centrats en Nules, ja saben que l'alcalde, David García, ha dit que ell no se tornarà a presentar a la reelecció. Però què faran estos regidors? Pues Ramon Lucas diu que no ho té clar i es posava uns motius, i Guillermo Latorre, pues cal de pensar.
6: Jo no sé.
7: Tenim que debatir internament encara, en pensar en el projecte, en pensar en les persones que tenen que avalar este projecte, i n'hi ha que fer una reflexió, n'hi ha que pensar en gent i...
8: Se té que pensar també que, a veure, si estàs que estàs al 100%, i conforme hem dit antes, i la veritat és que hi ha moltes vegades que dius, val la pena? Val la pena? O sea, jo he entrat així a treballar pel meu poble. Jo no he entrat a discutir amb ningú, ni jo he vingut així a intentar fer les coses lo millor que sé, lo millor que puc, per a que els meus veïns tinguin un benestar diari.
0: Diu Ramon Lucas que no són bones les relacions entre polítics en l'Ajuntament de Nules, un poc en general. Bueno, ho explicava d'esta manera.
8: Les relacions no són bones i podien ser molt millors de los que són. Perquè si hi ha una cosa que està clara és que la política local és una política de veïns. És una política que una vegada al mes ens assentem en un pleno, els 17 regidors, per exemple, que som en Nules, però que després del pleno nosaltres seguim veient-nos, seguim parlant, seguim fent-nos cerveses. I me dona la sensació que últimament està molt la cosa molt tensa. No sé, jo veig la tele i veig els telediaris i veig els enfrontaments a nivell nacional. i tinc la sensació que passa en el meu poble el mateix. I aquesta sensació que tinc, no sé si serà equivocada o no, és perquè tinc la impressió de que volen parèixer molt els que hi seran a la tele.
0: Pues n'hi ha altres mites, els que copiar o els que imitar.
9: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduizó. ¡Te esperamos!
0: El PSPB de Castelló ha acusat a Pérez Llorca de portar l'educació pública al límit després de 3 anys ignorant les reivindicacions de la comunitat educativa i amagant-se darrere de la falta de recursos per a justificar la seva inacció. Això almenys és el que ha dit el secretari general provincial Samuel Falomir.
10: El professorat porta 4 setmanes en vaga. Els centres estan al límit i tot això, el president Pérez Llorca continua sense posar-se al capdavant per a buscar una solució. I l'excusa de la falta de recursos ja no cola, perquè aquesta mateixa setmana hem sabut que els diners per a omplir el sou dels alts càrrecs del PP sí que han trobat, fins a tenir el consell més car de tota la història. El professorat no demana privilegis, demana poder ensenyar en condicions, per això cal que el PP s'assega ja més docents, atenga les seves reivindicacions i es crega d'una vegada per totes l'educació pública.
0: Recorden que fins al mes d'octubre estan prohibides les cremes agrícoles en el camp, en el terme municipal de la Vall. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4 i en la Vall, Vicente Nebot, al carrer del mestre Rodrigo Toche.